0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a la ronda litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades. Aturades també de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les principals entrades de Barcelona. Un apunt sobre transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards de 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
0: El Papalló 14 marxa cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, seguida per 8.000 persones des de la Basílica. Una inauguració on el pontífex es va referir a Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu i que va acabar amb un espectacle de llum, drons i focs artificials. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. L'últim dia de la selectivitat és avui. Els estudiants fan els exàmens de dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials. L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions.

0: Angels Pets o Rodrigo Cuevas són alguns dels noms inclosos en la programació 2026-27 de l'Auditori de Girona, la cinquantena de propostes presentades i que representen el 70% de la programació, se n'hi afegiran de noves al mes de setembre.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història amb la participació de 48 seleccions i 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB. Avui es juga el segon partit de l'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Malta. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: Matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona amb alguns plugims matinals. Durant la resta del dia, el temps serà solellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pumà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: riquesa.
1: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim una avaria a la ronda de Dalt que des de primera hora del matí talla un carril que provoca fins a 9 quilòmetres d'aturades en sentit Llobregat. Per altra banda, tenim un accident de tot just fa uns instants a la C32 que afecta entre Alella i Tallà, que en direcció a Barcelona també talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de lentitud. Tot plegat ens deixa una situació de força col·lapse als voltants i accessos de Barcelona. Tenim també intensitat en tot el nus de la Trinitat que de retruc doncs deixa congestió a la ronda litoral amb cues de fins a 7 quilòmetres i mig en direcció Llobregat des de Sant Adrià del Besòs. Recordem que en sentit sud tenim les sortides 21 i 22 tallades a la circulació. Al Vallès també tenim fortes retencions per la C58 des de Sant Quirze i a la AP7 en sentit sud entre Montornès i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
2: Fins demà, que vagi bé.
3: Jo sóc així.
1: Inquieta. Doncs ja tenim informació del RAC, que ens acaba d'informar de l'estat de les carreteres, i ens diu, paciència, sobretot paciència. Doncs ja ho sabeu. Això sí, si estàs a la carretera, oblida't del mòbil.

0: jo vull.
1: I anem a saludar a tots els que estigueu ja dient cosetes per aquí. Avui no sou tants, però bueno, tenim a l'Ivan Falles, que ens està escoltant. Diu, Maria, ja t'estic escoltant, de bon matí. Diu, aquí estoy contigo ya. Buenos días, guapísimo. Paraules, paraules, paraules. També tenim, tenemos por aquí...
2: Paraules, et juro que...
0: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules.
1: Tenemos por aquí a... Pastora, que nos escucha desde Sevilla. Buenos días, Pastora. Espero que estés bien. También está por aquí Mario. Que vaya café. Qué bueno, qué rico. Buenos días también a Javi. Buenos días, Javi. Buenos días, José Francisco. Y buenos días, David. Y buen día, Quimeta.
0: No cambiarás, no cambiarás.
1: Ets el meu somni prohibit. Ui!
2: Esperança.
1: Algú t'ha dit alguna vegada? Ets el meu somni prohibit.
0: Digue'm que jo sóc tot foc, que sóc passió.
2: Els teus ulls.
1: Segons qui t'ho digui, et desmaies, eh?
2: I sencer.
1: Clar, això, segons qui t'ho digui, també és veritat.
0: Les dolces, no me'n diguis el
2: temps. Si no existissis, t'hauríem d'inventar.
1: Ai, si no existís, t'ho haurien dit.

0: Sí?
1: Yo. La cambiera la Badiu.
2: Doncs ara t'he de parlar del restaurant El Badiu, que són a l'hotel Badalona Tower. Coneixes el restaurant El Badiu? Doncs ara ja pots anar a dinar o a sopar a les seves terrasses recent inaugurades. Restaurant El Badiu. Són a l'hotel Badalona Tower, a l'Avinguda Navarra número 6. Tens 3 hores d'aparcament gratuït al mateix hotel. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomà. Per fer la teva reserva, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu, ja saps. Pots anar a dinar o a sopar a la fresqueta, a les terrasses del restaurant El Badiu, recent inaugurades. La música tope amb el... I si el que necessites és un aparcament, pàrquing de l'hotel Badalona Towers, Badalona Towers està obert a tot el públic en general. Ya sabes, abonos mensuales y también estacionamiento por horas. Los precios son los más competitivos de la zona. Parking del hotel Badalona Towers están en Avinguda Navarra número 6. Llama, pide información al 93-184-7900. 93-184-7900. Parking del hotel Badalona Towers. Ya sabes, ahora puedes aparcar en este gran aparcamiento de este hotel Badalona Towers.

Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar.

0: Tu estic addicta, sóc la teva favorita.
1: Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomà.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25%. És la primera vegada que els tipus creixen en 3 anys. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat la inflació. Ara el risc és que aquesta pujada de tipus debiliti encara més l'economia europea. De seguida ho analitzem perquè, a més, hi ha novetats sobre la guerra en si mateixa. També ens hem fixat en el CIS, que dibuixa una factura molt cara pel PSOE, pels casos Zapatero i Leire. Segons l'organisme públic de Demoscòpia, els socialistes encara guanyarien les eleccions generals si es fessin ara, però amb menys de la meitat del marge sobre el PP que els donaven fa tot just un mes. A Catalunya, Esquerra baixa i Junts puja lleugerament. I hem seguit com s'acaba la selectivitat 2026. Els últims exàmens són aquesta tarda i, tret del de matemàtiques d'ahir, els estudiants en general han sortit de les proves tant dimarts com ahir com avui dient que eren assequibles. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs són les 3 i Donald Trump ja s'ha llevat i ha advertit que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre tots dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des del mes d'abril. El president també ha donat detalls a la cadena de televisió Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i també el vicepresident han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com també amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant aquesta idea que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat pràcticament sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. I si venim cap a l'Estat, el Tribunal Suprem s'oposa a indultar Álvaro García Ortiz, l'exfiscal general de l'Estat condemnat per revelació de secrets. Alega que els fets jutjats són greus i que han afectat negativament la institució. Per tot plegat, descarta que hi hagi motius de justícia, equitat o utilitat pública que avalin l'indult que tramita el govern espanyol des del mes de gener. La resposta no és vinculant. Álvaro García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació com a fiscal general de l'Estat per revelar dades reservades d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I justament la Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per indagar en els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge que investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El jutge demana a Luco que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys, fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
4: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
3: El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
2: I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presidirà aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament aquests tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir la situació.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
2: I un apunt sobre la mobilitat, perquè està interrompuda la línia R2 nord de Rodalies per l'atropellament d'una persona entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei entre aquests dos punts es cobreix ara amb autocars. La incidència també afecta els trens de l'R11, la línia de Girona.

0: sábado 20 en ese escenario principal del Gran Sol en el barrio de Llefià y que van a estar esta semana también en el programa de nuestro compañero Jaime Guaza.
1: Coneixes el restaurant Albadiu? Som a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant Albadiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Ràdio, ràdio, ràdio, ràdio, ràdio. Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Quiero che cantar Galicia. Quiero che cantar Galicia.
3: Cada jueves de 4 a 8 de la tarde...
4: No te pierdas Lonxe da Terra. Conexiones, entrevistas, música... Galicia está más cerca con Manolo Valdés.
3: Recuerda, Lonxe da Terra, los jueves de 4 a 8 de la tarde...
4: En

Vols venir a missa de la lluna? A mirar-la, a sentir-la, a explorar-la. Ens anem amb Edu Ortiz de Vilassar de Mar, sota la lluna.

a primera hora del matí. I fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Som Ràdio Pomar.

Toni, per aquí ens arriba el missatge del meu estimat amic Enric des de la capital del Maresme, Mataró, i em diu: bona tarda nit, amic Manel. Avui sóc una mica abans, jeje, que raro. Sí, una mica, eh? Diu: bé, avui que veig que poses cançons amb esperit i ganes de viure, doncs jo avui et proposo una cançó que va relacionada amb això. La cançó que et proposo és Paolo Valesi, La Fuerza de la Vida. Us la dedico per tots, una abraçada molt gran, Manel, i us desitjo bon dijous de part de l'Enric, eh? Ara més que mai, amb els temps que corren, hem de treure aquesta força de la vida. Sempre endavant, clar que sí, estimat amic, sempre endavant i sempre forts. Pues aquí, estimat Enric, tens la teva cançó amb el meu carinyo i amistat.

i parlant amb el meu amic Enric, li he convidat a que escolti la primera cançó que jo he fet. La música no és meva, la veu tampoc, però la lletra és totalment meva. La cançó és de Manel de l'Amor, un servidor, i es diu així: Te querré hasta la eternidad, hasta el infinito y más allá. A veure què us sembla, a veure què et sembla, Enric. Espero que us agradi.